0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Jo, jo, jo. Era així.
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
0: Però estic a punt de despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Omple Ronald.

0: Alto. Aquest estiu... Descansa. Treballa. No! O fes el que puguis.
1: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito i fins

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Viatge maco, una tornada que s'enganxa, una cançó simpàtica, una cançó que té ball, tots els ingredients perfectes perquè la cançó en qüestió es faci viral i perquè sigui una de les grans, sens dubte, d'aquest estiu, el Siderland, que

i així comencem una nova edició del Matina d'Estiu. Va, salutacions de part de l'Héctor Huguet, molt bon dia. I jo el primer, perquè estic una mica que, sincerament, no sé com he arribat avui a la feina a l'hora, la veritat. Hi ha hagut un moment de pànic aquest matí de dir em faig el cafè, no em faig el cafè. Ei, simplement vull agrair, sens dubte, avui especialment als semàfors del carrer Entença i de l'avinguda Josep Tarradellas. No, fora conyes, estic perfecte, estic amb moltes ganes d'encarar un nou dimecres amb tots vosaltres. Recordo que queden un parell de dies mal comptats d'una nova edició del Matina d'Estiu. El dilluns vinent ja s'incorpora tot l'equip del Matina Codina, amb l'Ernest Codina al capdavant, amb l'Alan Lillo, amb la Mar Puga, amb el Cazorla, amb el Sergi Ferrer. Pel que fa a les persones, no hi ha novetats, però segur que trobareu moltes, moltes sorpreses. No puc avançar massa coses, simplement hauràs d'estar connectat el dia 31. Sigui com sigui, si a tu també t'ha costat llevar-te, doncs tranquil, tranquil·la, de seguida. Animem una mica el personal amb l'Arnau Mulet, seguríssim, que m'estarà escoltant arribant per la ràdio, i sobretot amb bones cançons que generen molt bon rotllo. Aquí, mira, ves per on, la cançó ja ho indica, es diu Good Time. Vinga, All City, Carly Rae Jepsen. Una mica d'alegria per començar com Déu mana aquest matí de dimecres. Aquí a RAC 105, el Matina d'Estiu. Bon dia, família, va!

Joan Dausà, Mamaduixa i la Julieta, que espero i desitjo que estigui contentíssima amb la cançó que li ha fet el seu pare, que la veritat és una de les grans aquest estiu en clau catalana. Julieta, papi, posa'l al disc. Arribem d'aquesta manera a un quart de vuit i ara hauria d'estar l'Arnau Molet aquí, però segurament li ha passat com a mi. No passa res. I ja tenim connectat amb ell d'aquí una estoneta. El que vull parlar ara és del concertàs que hi haurà a Barcelona en breus, el proper dimarts. Una d'aquelles cites que des de ja fa força temps està marcada al calendari, especialment per tots els amants de la música del canadenc The Weeknd. 1 de setembre, Estadi Olímpic Lluís Companys, amb una gira que es diu After Hours Till Down Tour. I vaja, és un dels artistes, evidentment, més escoltats del món, The Weeknd. Doncs vindrà a Barcelona, la capital catalana, el proper, com et dic, dimarts 1 de setembre, amb entrades pràcticament, crec, exaurides, a no ser que vulguis deixar-te uns 400 euros, segurament. En l'única que pot quedar, segurament, de VIP, sigui com sigui. Amb ell seguim de seguida The Weeknd amb el seu Blinding Lights, o abans David Guetta i One Republic. I això que es diu I Don't Wanna Wait. Bon dia.

0: faltas tú de Unil Moliné. Sí, m'estaves faltant, Arnau.
1: Sí, bon dia, què tal, com està?
0: No sangro poco a poco, però quasi, tu. Què tal, com estàs?
1: Doncs mira, no sé què dir-te, la veritat, una mica atabalat amb tot plegat, ja, perquè ja, ja. Ha costat com arribar a la ràdio avui, no sé.
0: Però és que a mi també, és que sí. La meva primera intervenció ha estat, encara no m'explico com estic parlant pel micròfon ara, i li he donat les gràcies als semàfors del carrer Entença i avinguda Josep Tarradellas.
1: A veure, explica'm això. Explica'm
0: no, perquè, perquè aquesta setmana estem entrant a les 7 i sí. El cos s'ha acostumat a entrar a les 8. Clar. I he tingut un petit problema amb els llençols de casa i quan he volgut adonar-me'n era, ostres, em faig el cafè? No em faig el cafè? No m'ha donat temps pràcticament de fer-me el cafè.
1: Puc dir la dada que m'has dit abans? Val. Que has sortit de casa a les 6:48 i el programa comença a les 7. O sigui, un moment, la gent... No, normalment, al matina codina, quan ven codina, que comença a les 6, el tio està aquí a les 4 de la matinada.
0: Sí, no, però hi ha una diferència. A veure, no ho sé, no sé com s'ho fa el codina, però jo, diguem que tot el que és el torn, les cançons, els separadors, m'ho preparo el dia abans. Per tant, aquí vinc, que vinc doncs, ja amb tot preparadet.
1: Molt bé.
0: Però sí, la veritat que la idea no és apurar tant. No és apurar
1: tant. Dir que fa mitja hora estaves dormint, encara.
0: Podríem dir.
1: Molt bé.
0: Però clar, això sóc jo. Però és que quan arriba el teu cas, que dic, presento, arribo, tal... Qui no ha arribat al moment en què havia d'arribar per fer la intervenció pertinent de cada dia, ets tu, Arnau Mulet! Què t'ha passat?
1: Jo he de dir que m'he llevat a les 5 del matí, com cada dia m'ha sonat el despertador, però una cosa m'ha portat a l'altra. Jo vinc de molt lluny, vinc de Vic, això se m'ha de tenir en compte, també.
0: No trigues 4 minuts com he trigat jo.
1: No, tardo una hora ara, una hora i mitja, quan és temporada regular.
0: Clar.
1: En fi. No, total, que ahir vaig dir, ostres, has de posar gasolina, però és igual, ja ho faràs demà. Ahir vaig mirar el preu de la gasolinera, estava a 1,49999, saps? I vaig dir, epa, bon preu, però és igual. Esperem a demà, perquè així em ve de camí i tal, no sé què. Avui paro i resulta que havia pujat.
0: Ha pujat avui,
1: Ha pujat, ja, 2 cèntims.
0: Ah, mira, si hi ha algú que ha de posar benzina avui, que ho sàpiga, que ha pujat una mica,
1: Però què passa? Que jo vaig a una gasolinera que has de posar la targeta de client perquè t'apliqui el descompte. Quan he posat la targeta de client no funcionava, he canviat de sortidor, ho he tornat a provar, tampoc funcionava, he posat el número del codi de barres, una cosa molt estranya i molt llarga, que no sé per què ho fan així.
0: Però Arnau, però què ens estàs explicant?
1: Total, que de 1,49999 l'he pagat, atenció, a 1,57!
0: Oh, no, Arnau, ara ets pobre.
1: Sí. I tot aquest show de parar a posar gasolina de la targeta, no sé què, ha fet que a sobre arribi tard.
0: No, i després m'has dit que t'has deixat la cartera, també el cotxe...
1: He aparcat al pàrquing, que tenim com a 5 minuts caminant, m'he deixat la cartera, ja estava arribant, he hagut de tornar a agafar la cartera, tornar a venir, perquè si no, no pots entrar per la porta de la ràdio. Mare perquè no tenia la targeta.
0: Quin paio. Arnau, doncs mira, aprofito ja... La pregunta del dia, evidentment, ja et dic, no serà aquesta, l'obrirem a les 8 o alguna cosa així, però home, qui estigui connectat ara a la ràdio a les 7 del matí ja sap que tenim el WhatsApp obert.
2: 608-71-7141.
0: Que ens expliqui quan ha arribat més just a la feina, no? O si t'ha passat alguna cosa similar d'aquell dia que dius, mira, és que tot em surt al revés.
1: O si t'està passant ara, comunica'ns-ho. En el moment aquell de ràbia, saps?
0: Vinga, anem a compensar una mica la ràbia. Et tranquil·litzes, ens tranquil·litzem i a més ho fem amb una novetat. Et sembla?
1: Perfecte.
0: Vinga, jo crec que t'agradarà perquè a tu això de l'electrònica...
1: Sí!
0: I et presento això. Ens arriba des de Noruega un trident que es fa dir The Bowser.
1: Oh.
0: Això es diu magnètic.
1: Boníssima.
0: Brutal, eh?

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Aquest aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama!
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Víctor Huguet.

0: Jennifer López amb el seu Dance Again. Vinga, família, seguim endavant. Va, bon dia. Ens anem connectant mica en mica. Espero que us hagi costat força menys llevar-vos que a mi i a l'Arnau Mulet. De fet, us hem fet la pregunta fa una estona. Quin és el dia que has anat més apurat a la feina, que t'has enganxat al llit sense voler? Explica'm anècdotes i déu-n'hi-do amb el tema, perquè ens esteu explicant aquí ja diverses coses. Aviam, què dieu? Hola.
1: Bon dia, crac.
0: Epa!
1: Genia del tàndem.
0: Sí.
1: Héctor Arnau.
0: Sí.
1: El matina d'estiu. Sí. Boníssim. Avui no us aporto comentari.
0: Vaja.
1: Que arribar a la feina, jo diria que no em costa llevar-me i no arribo tard.
0: Ah, doncs molt bé.
1: Se li dic amb vosaltres i si pogués us portava un parell de cafès.
0: Oi, tant de bo.
1: Forta, Òscar de Barcelona.
0: Hala, vinga, adeu. Vinga, alegria, Òscar de Barcelona, allà connectadíssim al matina d'estiu, diu que ens portaria cafès, tant de bo. Hola.
2: Bon dia, gent matinera bonica.
0: Què tal? Hola.
2: Doncs una de les vegades que he arribat més just a la feina, perquè a més sóc una mica jonqui d'arribar a punt, perquè sóc puntual al màxim,
0: sí.
2: És que havien canviat l'hora.
0: Hosti, sí.
2: M'havia aixecat a l'hora de sempre, i havia calculat l'horari de sempre, i m'havia fet una mica el remolón.
0: Ja, però un moment, bueno, ara parlem del canvi d'hora, dius, no?
2: I quan veig els rellotges i a la ràdio vostra són les 6 en punt, jo. Oh,
0: vaja, ala!
2: Vaig arribar gairebé, doncs, quan quedaven un minut per fitxar. O sigui...
0: Però vas arribar, vas arribar.
2: S'ha mort la Dolly Parton.
0: Sí.
2: Què us sembla si fem un tribut i posem la Jolie de la Miley Cyrus per recordar-la?
0: Vinga, va.
2: Vinga, bon dia. Continuem la setmana, va.
0: Va, som-hi.
2: Força.
0: Cert, va sortir ahir la notícia. Va morir Dolly Parton als 80 anys, una de les llegendes del country. I aquí demanaves la versió de Miley Cyrus. Xulíssima, la veritat que sí. Molt bé. Doncs va, seguim endavant, família. 608-7171-41. Teniu el WhatsApp obert pel que tu vulguis.
3: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Bon dia.
4: Ei, matineros.
0: Com anem?
4: Ja estem en marxa, tios.
0: Sí.
4: Gràcies per fer més agradable aquestes hores. Escolta, això que dieu d'arribar tard i tal,
0: sí,
4: per experiència, que he estat a moltes empreses... La persona que arriba tard,
0: aviam,
4: i ja t'arriba explicant històries, que si m'he oblidat esto, que és que he pillat tràfic i he agafat la porteria, la portera, m'ha fotut la pallissa, i excuses. Sempre arriba tard.
0: Ja.
4: I com a anècdota,
0: aviam,
4: un senyor que arriba, com sempre, tard, i li diu al jefe: Martínez, como siempre tarde, ¿no? Y encima ayer usted no vino. ¿Qué pasó? I diu a l'home: hombre, es que se murió mi padre. Diu el jefe: ¿otra vez? I diu el tio: pues mira, otra vez. Vinga, nen. Ja s'ho dit, ja? Josep de Cerdanyola.
0: Apa, Josep. Em fa molta gràcia perquè al Josep li és igual el tema del dia. Sempre ell, el tio, et parla una mica del tema del dia i a la que pot et cola un acudit com qui no vol la cosa. Demà, per cert, demà regalarem coses i farem el dia de l'acudit, l'avançarem, donat que el divendres farem el dia de la cançó de l'estiu. D'acord? Demà ja us aviso que si us voleu anar preparant acudits, demà és el dia i a més sortejarem entrades per l'Aquàrium de Barcelona. Vinga, demana'm la cançó que vulguis. Explica'm alguna vegada que t'hagi costat moltíssim, que hagis arribat tard, alguna anècdota.
5: 608-7171-41.
0: I tot això carregat de la millor música de RAC 105. També de casa nostra, Sopa de Cabra, Sumo, DJ, Camins, Somnis i Promeses.

0: Fer sol.
1: Matina d'estiu.
2: El programa que escolten els pencaires.
3: Però primer he d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
1: I la gent que va a la platja.
2: Amb Víctor Huguet.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: No.

Adjectiu que significa que algú o alguna cosa no pot ser igualat, superat o comparat per la seva alta qualitat o excel·lència. Doncs mira, d'això en té molta. Max Navarro, d'excel·lència i de qualitat. I un dels grans descobriments de la música catalana dels últims anys. Gràcies en part també a Operación Triunfo. Aquí ja coneixíem, però és igual d'inigualable. Excel·lència, tota la que vulguis, és el

Ens han fet un senyal, els Amics de les Arts, en forma de cançó, és a dir, diu "Segurament t'estimo". El senyal bàsicament ve a dir que trauran un disc en breus. Bueno, en breus, el 2027 a inici. Però aquesta és la primera cançó, el primer

0: de Barcelona. No t'ho pots perdre, amb els Amics de les Arts, amb els Catarres, amb Marcos amb K, amb Maria Jaume, amb Teràpia de Xoc i amb tots vosaltres, i tot l'equip de RAC 105. No t'ho perdis, 25 de setembre. Família, no veure't en marxa, són les 8 del matí, 3 minuts que passen, estem aquí, doncs, aixecant una mica el personal.
1: Hello.
0: Hola, hola, estem de dimecres, ja, meitat de la setmaneta, si t'acabes de connectar, bon dia. Alegria, il·lusió i els vostres àudios, això sempre.
2: 608-71-7141.
0: Que t'haig de dir que tenia un tema pensat per per debatre avui amb vosaltres, però l'hem canviat de moment. L'hem canviat de moment perquè amb l'Arnau Molet avui hem arribat tardíssim. De fet, bueno, he arribat just, No he arribat tard, vull dir, si m'està escoltant al meu cap, no he arribat tard, val? Però sí que hem arribat molt justos. De fet, ho he explicat en la primera intervenció i la segona intervenció, que l'Arnau Molet acostuma a arribar sempre per la segona intervenció i xerrar una mica, no arribava i li he enviat aquest missatge. Va, el comparteixo amb vosaltres.
3: No, no vinguis. No vinguis, Arnau. Avui queda't a casa. Avui descansa. Arnau, descansa. Avui no cal que vinguis. No cal, no cal, perquè portes una setmana molt dura i és evident que la setmana passada estaves de vacances i un s'ha d'anar acostumant a poc a poc. Per tant, no vinguis. Descansa, Arnau.
0: En fi, que es noti la ironia i el bon rotllo que ens portem, O sigui, era simplement cunyeta. Però quan ha arribat hem parlat d'això i hem dit, doncs mira, saps què? Expliqueu-nos el 608-71-7141.
2: 608-71-7141.
0: Anècdotes sobre arribar tard. Quan has arribat tardíssim? Què t'ha passat? Ets dels que arriba sempre puntual? Ets dels que arriba tard? Alguna excusa que hagis dit mai o que hagis sentit d'algú que dius, mare meva, per favor, se li ha mort el gos 4 vegades ja. Doncs va, explica'ns-ho. Ens arriben, déu-n'hi-do, els missatges. Aviam, per exemple, aquest aquí. Hola.
4: Bon dia.
0: Hola.
4: Doncs mira, jo per desgràcia d'arribar tard en tinc bastantes d'anècdotes perquè sóc una de les desgraciadetes que ha d'agafar la Renfe i, bueno, parlem de que a vegades he arribat hores.
0: Mare meva. Ja.
4: Hores. Aquí l'amiga Renfe, que funciona estupendíssimament. Però, bueno, el que sí que té més crim és que hi va haver una temporada que treballava a 10 metres de casa meva i tot i així arriba un minutet tard. Però vaja, he de dir per això que el més criminal de tot ha sigut una noia de pràctiques que vam tenir.
0: Ai.
4: Que venia i potser arribava 2 hores tard i és, bueno, què ha passat, no? És que he dormit molt malament.
0: Oh!
4: I la meva cara que em quedava... Que jo acabava de tornar a baixar de maternitat, vivia a 1 hora de trajecte a l'oficina i estava allà a la meva hora de... M'estàs prenent el pèl, xata, que jo em llevo a les 5 del matí i estic aquí aixecant-me durant la nit per donar el pit al meu fill.
0: 100%.
4: Bueno, l'hagués estampat, és allà meva pare. En fi, vinga, que vagi bé el dia.
0: Apa, s'ha quedat a gust, Primer amb la Renfe i després amb aquella becària que deia... És que saps què? Arribo tard perquè he dormit una mica malament. Quins pebrots, tu. Doncs va, digue'm quin és el teu cas. Si ets dels que arriba puntual, dels que arriba sempre tard, dels que arriba just, dels que apura, o simplement explica'm alguna anècdota relacionada amb el tema, d'acord? A tot això, doncs de seguida Panic at the Disco, High Hopes o El ritme de Shakira i aquesta cançó tan positiva que es diu Zoo. Va, que tenim ja la setmana.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
10: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
11: Que l'any serien 1, 2, 3...
10: Més de 2.400 euros.
11: Ja m'has descomptat!
10: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
13: 4, 5, 7, 48 i 50, i els sols, el 4 i el 5.
12: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: RAC 105, la teva música.
14: Yo, Kiri, everybody!

0: estava fortíssim, que tenia tableta, uns bíceps espectaculars. He descobert ara, tornant a buscar, que era intel·ligència artificial, eh? Molt bé, no? A nivell periodístic i tal, perfecte, estupendo. No, no, no, està bé, eh? Que el tio està bé, però vaja, que tampoc és culturista, saps el que vull dir? En fi. Amics, tornem a obrir el WhatsApp. Nova edició del matí d'estiu, per aquells que s'acabin de connectar. Des de l'altra banda, l'Héctor Huguet acompanyant-vos fins les 11, com cada dia aquesta setmana. I obrim el WhatsApp.
1: 608-71-7141.
0: Avui que hem tingut un inici de dia força complicat amb l'Arnau Mulet, que hem arribat de miracle a la ràdio, us preguntem sobre això, precisament. Ets dels que arriba bé, els que arriba tard, alguna anècdota de que hagis posat mai quan has arribat tard? Aviam què m'expliques. Hola!
2: Bon dia, matineros.
0: Hola.
2: Soc el Cris, des de Girona.
0: Hola, Cris.
2: Jo solo d'arribar amb temps. De fet, queda un quart d'hora i ja estic arribant.
0: Ah, bé, no?
2: Però és que jo no puc arribar tard.
0: Per què?
2: Perquè sóc la que reviso els fitxatges.
0: Ah!
2: Llavors,
0: clar.
2: Queda lleig.
0: Queda lleig.
2: Però,
0: sí, sí.
2: Però què? Va haver-hi un dia, no fa gaire,
0: ai,
2: que, bueno, em va passar de tot, que em vaig a dormir, que la gossa pues, no volia entrar a casa i, bueno, pues, que vaig haver d'arribar corrents. Ah, amigo,
3: sí, sí,
2: ja
3: sí,
2: m'esperaven, eh, a la porta, quan vaig arribar i a dos minuts.
0: Home, t'ho diràs.
2: Solo ho vaig haver de sentir. Però, bueno, no passa res, mira. Mentre tinguem bona música pel camí,
0: sí, home, sí,
2: tot passa més bé. Però, bueno, el dia que arribes just o vas tard, vas malament tot el dia, és increïble.
0: Horrorós.
2: És com si portessis una marxa més i la gasolina no entrés. O entrés a borbotones.
0: Tal qual.
2: En fi.
0: Sí, sí.
2: Moltes gràcies per despertar-nos durant tot l'estiu, que els que ens hem hagut de llevar igualment, ho hem agraït molt. Apa-li, una abraçada.
0: Apa-li, gràcies a vosaltres, que sou qui, en definitiva, fa aquest programa amb els vostres missatges. Va, explica'm-ho, eh, al 608-71-7141, quan t'has adormit, ets puntual, no ho ets, sigui com sigui, la bona música.

0: És el que diu Aitana, que està preparant-se pels 4 concerts del Palau Sant Jordi amb el Superestrella i amb tantes altres com també aquesta. Connexió psíquica. Arribem a 8:45 i arriba, per tant, la Mònica Usart.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Què tal, Mònica? Ai, perdona, espera't.
2: Ai, ara hola, sí. Bon dia, molt bé, i tu? Com estàs?
0: Bé, a vegades m'oblido, no?, de que s'han d'encendre els micròfons i tal.
2: Jo m'oblido de pujar el volum dels auriculars, no pateixis. Coses bàsiques.
0: Sí. De fet, 30 segons abans d'entrar m'has dit, porto què, 19 temporades i encara no?
2: 16. I encara no sé que haig de pujar el volum dels auriculars.
0: Què tal, Mònica, has dormit bé?
2: Doncs no, avui no gaire.
0: No massa.
2: No. M'he despertat moltes vegades. M'ha menjat al braç un mosquit.
0: Oi, sí.
2: Nit, m'ha fet molta ràbia perquè em desperto com amb una pico molt intensa, m'he hagut d'aixecar a posar-me una pomada perquè si no se'm passa.
0: Horrorós.
2: Després a la meva filla li ha sortit sang del nas.
0: Oi, tu.
2: Ens hem llevat una altra vegada. Bueno, una nit de cosetes.
0: Show. Doncs mira, el tema del dia va relacionat amb això, ara en parlarem, però primer sí. Anem a repassar les temperatures i l'estat del temps. Va.
2: Doncs mira, ara mateix temperatures d'entre 22 i 26 graus a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona, 11 graus a Puigcerdà, 24 a Arenys de Mar i 18 graus a Berga. Hi ha algun ruixat febles ara mateix a les comarques de Tarragona, Catalunya Central. Són plugims acompanyats de fang que ara al matí es poden repetir, sobretot en aquestes zones, però la resta no es descarta també alguna gota. I després a la tarda s'obren clarianes, tret del Pirineu més occidental, la banda de Lleida, on sí que s'espera algun ruixat durant la tarda. Ahir es van disparar molt les temperatures, feia molta calor al migdia, doncs avui les màximes queden més frenades, sobretot en aquestes zones on van pujar més costa, prelitoral, i avui màximes d'entre 28 i 33 graus. Demà tornen a pujar, però a partir de divendres torna a baixar la temperatura.
0: Una mica muntanya russa, no?
2: Un dia puja, un dia baixa. Sí, la gràfica va amunt i avall, sí que és veritat.
0: Perfecte. Doncs gràcies, Mònica, i aprofito per preguntar-te doncs, el que li diem a la gent avui, que m'has dit he dormit una mica malament, no sé quantos. La pregunta és aquesta.
1: 087171.
0: Que m'expliquis quan arribes tard. Ets dels que arriba aviat, ets dels que arriba tard a la feina, ets puntual, anècdotes, ets dels que posa excuses, perquè, clar, m'estan dient aquí alguna excusa que déu-n'hi-do. Tu, Mònica, sí. Entenc que matinant tant,
2: ets puntual? A veure, jo a la feina no arribo mai tard, no. He arribat, mira, amb 16 anys, llevant-me a les 4 de matinada, he arribat tard un dia.
0: Què dius?
2: Un dia,
0: sí. Un dia?
2: Que em va trucar la Montse Girona, productora del Món RAC1, i eren 6:45. I el programa comença a les 6.
0: Clar.
2: Si vaig fer un rally, que no t'ho explico, eh? I vaig entrar per la Diagonal, que sentia l'antena en directe, i el Bastem donava pas, dient, Mònica Usart, bon dia. I
0: ell sabent que no hi eres. Ai, quin tio.
2: I ell mateix es va posar a roncar, fent que era jo que m'havia dormit. I, bueno, t'haig de dir que vaig arribar molt d'hora tenint en compte la dormida que vaig fer. I normalment a la feina no arribo tard, però sí que quan quedo amb algú, abans no arribava mai tard, quan no hi havia telèfons mòbils o quan anaven amb SMS perquè valia uns diners amb un missatge, però avui en dia que pots avisar tan fàcilment, no?, amb excuses també, arribo 10 minuts tard, quart d'hora, perdona, ja estic venint, doncs potser més relaxat una mica.
0: És a dir, des de que tens mòbil et permet...
2: Malament,
0: eh?
2: Sí, millor no tenir-ne. Sí.
0: Potser pels diners o no? També, no? Mira, jo te'n diré una... Intentaré que sigui ràpida, però crec que és força bèstia. Jo estava d'Erasmus, ja fa això més de 10 anys, estava a Praga, i sempre arribava una mica tard a una de les classes, que era d'història, no sé què, periodística, i arribava com sempre 10 minuts tard, 15, i de cop a un bar a les 2 del matí em ve una altra alumna anglesa i em diu, hey, you are Héctor, no? Jo sí. I em diu, tu ets el que sempre arriba tard a classe. I jo vaig dir, home, a veure, vaig dir 10 minuts. I em va dir, no, 10 minuts no, arribes 2 hores tard a classe.
2: Què dius? I com és?
0: Perquè es veu que la classe durava 4 hores i jo pensava que en durava 2.
2: No em diguis. Sí. I quants dies et vas perdre a la classe?
0: Bueno, espera't, que aquí no acaba la història. Li vaig dir, ostres, no ho sabia, tal. I de cop em diu, de fet, avui, Héctor, era el dia de l'examen final i tampoc has vingut.
2: Què dius?
0: I em veus a mi... Ai, perdona, que haig de veure igual. I em veus a mi dient, el dia següent enviant-li un mail al professor dient he tingut problemes personals, he hagut d'anar a Barcelona per un tema familiar, sense donar massa detalls. Sí,
2: I no li vas explicar la veritat?
0: No, home, no.
2: Perquè t'hauria suspès directament.
0: Exacte. Haig de dir que en general bones notes, estudiava i tal, però mira, aquella classe no sé què passava que no...
2: Anaves 2 hores més tard, així dormia.
0: Va, explica'ns anècdota sobre arribar aviat, arribar tard.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I jo en tinc més, Mònica, per explicar, que les aniré
2: que
0: donant en compte gotes.
2: Molt bé.
0: No estic orgullós.
2: No.
0: Gràcies, Mònica. Apa, fins ara.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Envia el teu missatge al 608 71 71.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Una cançó que parla bàsicament de que no necessites diners per passar-ho bé. Els plaers econòmics o els cheap thrills, com li diu Sia. Una cançó que curiosament no estava feta per l'australiana, estava feta a priori en principi per Rihanna, li van acabar donant a Sia. Segurament Rihanna va dir: "Mira, no m'acaba de fer el pes, doncs vaja, un hit i dels grossos, la veritat que sí." Cheap Thrills a través de RAC 105.
1: 608-71-7141.
0: Avui el tema del dia, de moment, potser el canviem, però ha tingut tirada en les primeres hores amb l'anècdota propi i de l'Arnau Mulet. Què, això d'arribar puntual, arribar tard, com ho portes?
2: Bon dia, matineros.
0: Què?
2: Jo solo arribar justa o tard. De fet, ara mateix estic anant molt tard.
0: Vaja.
2: A la feina, però arribaré justa, eh? O sigui, arribaré bé.
0: Vinga.
2: Normalment arribo com mitja hora abans, però avui no, avui arribaré a l'hora.
0: Avui arribes.
2: I una anècdota, un dia estava d'Erasmus a Finlàndia i estàvem com fent excursions pels voltants i no me'n recordo que estàvem visitant, però estàvem en un lloc que havíem d'agafar un bus. I jo tenia molta gana i vaig dir, bueno, aquí a l'estació hi ha un Burger King, vaig agafar un Burger King i ja vinc.
0: Clar.
2: Total, que m'anaven trucant i jo ja vinc, ja estava agafant el meu perill, saps? I arribo carregada amb el meu Burger King i tot l'autobús m'estava esperant. I jo, tio, però si no són l'hora... Faltaven 2 minuts per l'hora que havia de sortir el bus.
0: Ah, doncs?
2: Clar, no me'n recordava que estava a Finlàndia, saps? Que allà són superpuntuals i l'únic que estava fent era esperar-me a mi. I jo tota contenta amb el meu Burger King.
0: Aviam, també et dic una cosa. Tu arribaves a temps, arribaves 2 minuts abans de l'hora. No et podien dir res els finlandesos, per molt puntuals que siguin. En fi, explica'ns anècdotes també. Quina és la mentida més grossa, potser, que has posat mai arribant tard o que t'han dit a la cara?
1: 608-71-7141.
0: De seguida, Teddy Swim. Seguim animant aquest matí de dimecres abans Miley Cyrus. Que arribis aviat o arribis tard, diu que no s'acaba el món, eh? End of the world, va. Apuja el volum.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ja està així! Jou!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama!
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

El so dels Tame Impala, que aquest 2026 han donat exactament amb la tecla. Ja eren famosos, molt famosos, sobretot pel que fa a l'ambient del pop, potser una mica més psicodèlic. I amb la col·laboració ara de Jenny, que li ha donat

D'un plus al seu Dràcula, doncs, un dels èxits d'aquest estiu. Arribem a les 9, 3 minuts exactament, i aquest divendres parlarem de les cançons de l'estiu, veurem quina és la més important d'aquesta temporada, i en clau catalana aquesta com a mínim candidata, els tiets. Ens diuen, doncs, de la importància de les petites coses. Era això.

0: però... La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
5: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: La vida amb calma. Mira, avui estem parlant una mica d'això, eh? Els Catarres, diumenge sense drama, una de les grans de l'estiu en clau catalana. Tot i aquí al davant.
1: Tots els dies que vindran.
0: I mira, queden dos dies per seguir gaudint del matinà d'estiu i ja s'acaba, eh? L'Ernest Codina, que ja ronda per la ràdio, i el dilluns a tope per començar una nova temporada, doncs, amb l'equip de sempre, amb l'equip de l'any passat, amb la Mar Puga, amb la Lalillo, el Cazorla, el Sergi Ferrer, per començar una nova temporada carregadíssima de sorpreses. I jo, doncs aquí, fins al divendres acompanyant-vos i, res, donant-vos el bon dia, com sempre.
2: Bon dia.
0: Hola. Vinga, una mica d'alegria, il·lusió, vagis a la platja, estiguis ja treballant, has tornat, doncs mira, amb una mica de depressió postvacacional, doncs potser una mica, però amb alegria i, com sempre, amb els vostres àudios, que sou, en definitiva, qui feu aquest programa.
3: 608-71-7141.
0: I avui el tema del dia ha estat força improvisat, perquè jo he arribat molt just a la feina, l'Arnau Mulet també, i hem dit, mira, preguntem-li a la gent si són dels que arriben puntuals o no, i que ens expliquin alguns anècdotes sobre el tema i sobre les excuses que també acostuma a posar la gent. Bon dia!
4: Bon dia. Jo tinc una anècdota que jo estava contractant una persona per un magatzem, sí, i només tenia un candidat, sincerament, jo no en tenia més.
0: Vaja.
4: I arriba i dic, bueno, com ets de persona? Diu, tinc un lema. Diu, no soc puntual a l'arribar, diu, però solo sé molt al sortir.
0: Hosti, tu!
4: I a partir d'aquí, diu, jo treballo bé i normal i tal. El vaig agafar, no tenia més substituts. No va arribar massa dies tard. Era una broma que no la vam entendre el primer dia,
0: home,
4: però si jugava el sou, el lloc de treball, sincerament. Però bé, és el seu lema. Si no soc puntual a l'entrar, ho seré al sortir.
0: O sigui, és el seu lema i el primer dia, per tenir feina, t'ho diu, eh? Diu, mira, jo que sàpigues que a l'entrar no soc puntual, però sí que ho soc al sortir. Quin paio! I es veu que era broma, hosti, tu. Doncs devia estar molt segur, que l'agafaries, perquè, mare meva. Va, més missatges. Què ens dieu? Hola!
5: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
5: Jo estava encarregat en una empresa,
0: sí,
5: i una persona no va vindre i em va dir que estava el metge. I bueno, me va presentar un justificant l'endemà, però un justificant que el cabró el va traure d'internet perquè era de Granada.
0: De Granada?
5: I tu veus com parlo, jo no? Pues jo no sóc de Granada. I ell no va fer 2.000 quilòmetres per anar al metge. Saps què t'ho vull dir?
0: Ja.
5: I que se coge antes un mentiroso que a un cojo.
0: Sí,
5: me cago,
0: sí,
5: en la mar serena.
0: Sí.
5: No hi va pensar, i el sello, el metall sello és del conforme, el va imprimir en color i tot, però, claro, el cabrón, i fica Colegio de Médicos de Granada, que no sé què, i va cagar, hombre.
0: S'ha de ser una mica burro, també t'ho dic, eh? El tio amb un justificant de Granada. A veure, una més, què ens diuen per aquí? Hola!
6: Molt bon dia, matineros.
0: Què tal?
6: Mira, sóc la Miriam de Terrassa i jo normalment arribo tard a tot arreu. Tinc la sensació de que em dóna temps de fer-ho tot i jo sóc la típica que no surto de casa sense el llit fet, sense tot net, saps?
0: Mira, Miriam, et diré una cosa. Diuen que la gent que arriba tard, que no és puntual, és perquè és molt optimista. Sí. Hi ha un estudi tot. Diuen que la gent que és optimista acostuma a arribar tard. Per què? L'explicació diuen que és perquè confies en tu mateix i calcules el temps i dius, jo en 10 minuts puc fer tot això, diuen.
6: I sempre arribo tard. Sempre, i amb bastant de temps tard. Només arribo a l'hora a la feina.
0: I bueno.
6: A la feina sí que arribo amb molt de temps. I la mentida més grossa que he dit ha sigut a la feina, perquè arribava tard o molt justa i doncs que m'havia rebentat la roda.
0: Ah, la típica!
6: I res, si vols posar alguna cançoneta dels Oques Grasses, superguai. Que vagi molt bé, un petonet, i adéu.
0: Un petonet. Vinga, de seguida, ara te la poso en cua una cançó dels Oques Grasses. I tu, digue'm quina és la teva experiència personal.
3: 608-71-7141.
0: Si arribes puntual o no, i quina és la mentida més grossa que has dit o que has sentit.

0: La teva música.
1: RAC 105. Avui, a dia, les patates per només 3,49 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé. Dia.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
3: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
5: Verisur.
6: Són la Raquel de Carglass. Veus que tinc patades de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
0: Matina d'estiu.
8: Amb Héctor Huguet.
0: El programa més escoltat al teu xiringuito.

0: Porten més de dues dècades, uns 25 anys fins i tot, regalant-nos cançons, èxits mundials, himnes, fins i tot els Coldplay, amb Chris Martin al capdavant, un dels millors compositors, sens dubte, del segle XXI. I una de les últimes és aquest Feels Like I'm Falling in Love. I podrien ser els últims anys, de la formació britànica. Oh. Sí, sí, això va dir ell, No ho dic jo. Va, obrim el WhatsApp de nou.
1: 608-71-7141.
0: Avui el tema del dia és, bàsicament, si arribeu puntual, si arribeu tard, i anècdotes sobre excuses que heu dit o heu sentit, que són unes quantes. Ens diuen per aquí. Aviam, bon dia, Héctor. Jo sóc d'arribar puntual. De fet, a la feina comencem a 7:45 i sempre ens ajuntem 4 companys a les 7 per fer el cafè. Està molt bé, això. Està molt bé. És que, clar, també hi ha gent que m'està enviant missatges dient «Bon dia, la gent que arriba tard no és optimista, és simplement maleducada!» També tens raó. No som conscients de la falta de respecte que suposa fer esperar algú. Tota la raó del món. En fi, aquesta oient ens explicava. I com a anècdota sobre la puntualitat, va ser un dia que jo estava parlant amb una amiga per WhatsApp. I em deia, em va reconèixer, de fet, que arribava tard, que estava simplement sortint de la dutxa amb la seva parella i que ja arribarien. El problema, aquí està la cosa, és que la seva parella, simultàniament, per un altre grup de col·legues, ens va enviar un missatge dient que ja estaven sortint de casa... La típica, eh? I que ja arribaven, que com a molt 10 minuts tard, ja. La història de sempre. Finalment, conclusió, van arribar com mitja hora tard i van dir a més que era cosa del trànsit. Quina barra. Aviam, bon dia. Què ens dieu per aquí? Hola.
2: Jo la vegada que vaig arribar més tard, vivia a Barcelona.
0: Sí.
2: Treballava a prop de Sant Cugat, sí, a l'estació de Sant Joan. I em desperto, vaig fins la feina, eren ja les 9:30, quan tenia ja una reunió, doncs, cap a les 9:45. I quan arribo a l'estació de Sant Joan,
0: què?
2: Em trobo que no portava el portàtil de la feina, que me l'havia deixat a casa.
0: Quina ràbia, tu!
2: Així que bé, vaig haver de tornar a baixar a Barcelona, agafar el portàtil i tornar cap a l'estació. Va ser una bona anècdota.
0: Tot sigui això. També hi ha gent que ens diu que mai arriba tard, que tot el meu respecte per aquesta gent.
3: Ei, bon dia, matineros. Bon dia, Catalunya.
0: Epa!
3: Bueno, pues dir-vos que mai de la meva vida hi he arribat tard a cap lloc.
0: Ole!
3: Així de senzill i així de clar. Vinga, una abraçada a tothom, us estimo.
0: Ole tu! I per tota aquella gent que arriba puntual, tu. Hi ha gent que té sang alemanya, sang finlandesa. Va, de seguida arriba la Mònica Usar, que ja treu el cap per aquí. Abans, va, una cançoneta d'Adela. És una de les novetats que es presentem aquesta darrera setmana. Nou fitxatge de Rack 105, el seu debut musical marcat per aquesta cançó que ja sona per aquí de fons. No es diu Adele, es diu Adela. El tema en qüestió és aquest Ain't in

0: Un dels concerts més esperats de l'any. Arriba el proper dimarts a l'Estadi Olímpic, The Weeknd, per cantar, entre d'altres, aquest Save Your Tears. Abans he dit, no queden masses entrades, m'ha dit el Mulet. Sí que en queden, sí.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Així que si voleu veure el canadenc, encara teniu entrades disponibles. Mònica Usart, tu hi aniràs o no?
2: No. No, no ho tenia previst.
0: No, eh?
2: No.
0: Saps qui és The Weeknd o bé?
2: No, me'l poses davant i no sabria qui
0: és. No, eh?
2: No. He escoltat música aquí, òbviament, perquè cada matí estic aquí, però no tinc el plaer.
0: No et crida massa The Weeknd.
2: Tu hi vas?
0: No hi vaig.
2: Home,
0: tampoc.
2: Si no hi vaig, tu ja ets d'anar.
0: No, tampoc hi vaig. A més, ara hem de matinar força, hem de fer el temps, per tant, complicat. Aviam, com es presenta la setmana, Mònica?
2: Doncs mira, de moment avui hem començat la jornada amb alguns ruixats febles, ara mateix està plovent en punts de les comarques de Tarragona, costa i prelitoral de Barcelona i Catalunya Central. Són plogims que van acompanyats de fang i que es poden repetir ara al matí a qualsevol punt del país, tot i que més probables en aquestes zones que comentàvem, i després també el Pirineu i el Prepirineu. I a la tarda s'obren clarianes i només hi haurà alguns ruixats al Pirineu més occidental cap a la banda de Lleida. Bufarà el vent del sud a moltes comarques, sobretot ara al matí, amb avisos al Pla de Lleida i també al Pirineu, que es mantenen durant la tarda. I baixa la temperatura. Ahir van pujar molt els termòmetres, vam tenir un vent reescalfat, vam tenir una situació de temperatures més altes, sobretot a la costa, prelitoral, doncs avui baixen aquests termòmetres. Demà pugen a tot arreu i tornen a baixar de nou a partir de divendres. I ara mateix tenim 25 graus a Roses, 27 al centre de Barcelona, 25 a Tarragona, 22 a Lleida, 23 a Girona i 19 a Olot.
0: Déu-n'hi-do, és a dir, un dia que fa calor, l'altre dia baixa, el proper dia torna a pujar...
2: Una mica de tot aquesta setmana, és veritat, així estem entretinguts.
0: I així, ràpidament, que no sé si has parlat del tema RAC1, l'incendi de Collserola i de més, aquestes plugetes de les que parles...
2: Va molt bé,
0: que guai.
2: Va molt bé, sí, clar que sí, qualsevol aportació d'humitat o d'aigua, doncs ajuda molt als bombers a apagar aquest incendi, i sí que fa una estona estava caient algun plogim, es pot anar repetint ara al matí. No són grans pluges, però ajuden. I a més, a mesura que avança el matí, normalment la humitat baixa i en aquest cas doncs la manté més elevada i anirà pujant la temperatura fins als 30 graus i el vent que a estones pot bufar una miqueta més amb força, però en principi no hauria de portar problemes.
0: Tota aigua és benvinguda. Moltes gràcies, Mònica Usart.
2: Adéu.
0: Fins demà.
3: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I el temps està una mica cap amunt i cap avall, eh? Un dia calor, l'altre baixa. Com diu Maria Jaume, amb aquesta nova cançó, la mallorquina, festa i drama, eh? Amunt i avall, va.

0: Rec 105 Barcelona. Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
4: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
0: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: Per trobar bona música...
6: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
7: Dice Locarti.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Família de RAC 105.
11: Som els Catarres.
12: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
13: Som els Tiets.
14: Sóc el Migui Núñez.
15: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
16: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
17: Família de Barcelona, si la fumiga des del País Valencià.
18: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
20: No, no cal creuar mig món.
21: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
22: Un petó i una abraçada, família.
23: Un petonet de part de tots cinc.
24: Això és RAC 105.
25: Un besinho.
26: A RAC 105.
27: Merci, un besito.
28: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. La teva música.
29: És el millor que hi ha.
30: Dance.
31: This is Calvin Harris.
32: Hola, RAC 105.
33: M'encanta la vostra ràdio.
34: Hey, it's Taylor Swift.
35: I'm Miley Cyrus.
0: RAC 105.
36: Matina d'estiu.
37: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: Ai, si ens tornéssim a conèixer, no? Karol G diria, que hubiera sido, no? I en el seu dia, l'any 2010, Timberland, Katy Perry feien plegats aquesta cançonassa que es diu If We Ever Meet Again. Doncs no em va marcar a mi aquesta cançó, tu. 2010, tenia 15 anys, per favor. Qui m'hagués dit que l'acabaria presentant a RAC 105, eh? Com és la vida, eh? Quan RAC 105 deia, entra la música i tu... Però us recordeu, no?
1: Oh,
0: sí. Bona època. Com també és bona època ara, evidentment, amb els vostres missatges, un nou dimecres aquí matinant i aixecant una mica el personal.
2: Bon dia. Què tal, com anem? Bon dia,
0: Angeleta, sempre present aquí amb nosaltres. Estem obrint el WhatsApp, com cada dia, i avui us preguntem sobre arribar tard. Sobre excuses que hagis dit o hagis rebut.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: O simplement anècdotes d'haver arribat tard amb el per què de tot plegat, no? I tot ha sorgit de forma improvisada perquè he arribat molt just i l'Arnau Mulet també. Hem parlat del tema, heu començat a enviar àudios i aquí estem. Hola!
4: Bon dia, Héctor, bon dia, matiners.
0: Hola, bonic.
4: Bueno, yo soy Juan Carlos, ¿eh?
0: ¿Qué tal?
4: Yo llegar tarde prácticamente no, porque sería dejar mucha gente en tierra.
0: Molt bé.
4: Aunque haya personal de guardia, pero tampoco te puedes fiar de eso.
0: Es que condueix un bus, per això digo.
4: Una vez yo cogía un bus que me llevaba al paralelo.
0: ¿Sí?
4: Y desde el foro en el paralelo para coger el que me llevaba a la cochera de Zona Franca.
0: Sí.
4: Y bueno, yo llevo allí como cada día pensando que era a las 5. Qué raro, que no viene. Me asomo a la avenida por donde tenía que venir. No viene, toda vacía. Y digo, vale, pues me voy al metro y las puertas cerradas del metro que abren a las 5. Digo, pero ¿qué pasa hoy? Que todo el mundo se ha dormido. Y miro el reloj. Y era a las 4 de la mañana.
0: ¡Olfa!
4: Me había levantado una hora antes, o sea, en vez de a las 4, bueno, 3 y media, me levanté a las 2 y media.
0: Un moment, ¿a quina hora et lleves, tio? Has dit que et lleves normalment a 3:45, és a dir, 3 i mitja, i que aquell dia, així, sense despertador, et vas llevar a 3:45. Però què m'estàs dient? I després ens queixem a vegades nosaltres, jo el primer, de quan haig de matinar una mica. Per favor, ole tu, eh?
4: Y no me di cuenta y bueno, pues nada, otra vez para casita, a echar una cabezadita y marcharme a la hora.
0: Molt
4: vale,
0: bé,
4: pues nada, feliz día.
0: Hola, bon dia, Juan Carlos, un grande. A conduir l'autobús, com sempre, amb aquesta alegria sempre i també amb bona música. Jo et recomano que pugis el volum de RAC 105 si estàs al bus, perquè arriba per aquí Bandaneo en bus i Mondigi. I això es diu El Ventilador, és dimecres i encara sí, és

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama.
2: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Víctor Huguet. Because you...

Si hi ha algú encara que li diu pistatxo i no fas tu, és perquè li dóna la gana, perquè no serà que no ha sonat aquesta cançó al llarg de tot l'estiu. Marcos amb K, tant és així, tant ha estat l'èxit que la setmana passada la va cantar a l'Spotify Camp Nou, tu. Increïble, eh? Qui li hagués dit? Doncs sí, sí. De fet, va penjar un vídeo de com va ser el dia i com va ser l'experiència de cantar davant de tantes, tantes persones. Vinga, arribem a les 10 del matí a RAC 105, al matina d'estiu. De seguida tornem a obrir el WhatsApp. Abans, una cançó més electrònica, melòdica, amb aquest afrobeat tan elegant que ens presenta DJ Goja. Si us sona la veu, també, mira, es presenta. És perquè també hi participa Jason Derulo. Es diu Michiko i sona aquí, a RAC 105. Va.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
12: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
11: Tota la informació a manresaturisme.cat.

0: La veu d'Àlex Warren, ja un clàssic als últims anys aquí a RAC 105 des de l'Ordinary amb aquest Fever Dream, i sens dubte ens enviarà moltes més cançons, o això esperem com a mínim, les properes temporades. Fever Dream, va, per començar nova hora, són les 10 del matí, pràcticament ja 3 minutets, llevant-nos, hi ha gent que es lleva ara, doncs sí, és estiu, home. Hola, va, bon dia. Alegria, il·lusió i els vostres missatges. Avui el tema del dia no és altre que el fet d'arribar puntual o no arribar puntual. Ets dels que arriba puntual, ets dels que arriba tard.
1: 608-71-7141.
0: Tot ha començat de forma casual, pràcticament, perquè aquest matí m'ha passat a mi que he arribat justíssim a la feina i he tingut la barra, a més, d'enviar-li aquest missatge a primera hora a l'Arnau Mulet perquè ell també arribava just.
2: No, no vinguis. No vinguis, Arnau. Avui queda't a casa. Avui descansa. Arnau, descansa, descansa. Avui no cal que fiquis. No cal, no cal, perquè portes una setmana molt dura i és evident que la setmana passada estaves de vacances i un s'ha d'anar acostumant a poc a poc. Per tant, no, no, ara no. No vinguis, no vinguis, no vinguis, no vinguis. Descansa, Arnau.
0: Quina barra tinc, eh? Que es noti la ironia, perquè jo soc el primer que ha arribat justíssim avui a la ràdio, i sort dels semàfors. Doncs avui parlem una mica d'això, del fet d'arribar aviat, de les excuses. M'heu dit moltes excuses que heu dit o bé heu rebut pel que fa arribar tard. Per exemple, va, què ens dieu per aquí? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal? Héctor,
3: bon dia, maquineros. Escolta, mira, jo quasi sempre arribo tard. Quedo amb les amigues i m'estic arreglant, vaig fent, dic, mira, tinc temps, pum, pum, pum, pum, pum,
0: pum, pum,
3: i a la
0: pum,
3: que no compta, sempre arribo tard. I a vegades em foten bronques, no et pensis.
0: Home, normal.
3: Però bé, i també a vegades procuro arribar la primera, m'ho poso al cap, però bueno, és això. Nois, vinga, un petó molt fort i continueu així, està tot molt, molt bé.
0: Vinga,
3: bon dia.
0: Un petonarro, molt bon dia. M'agrada perquè diu, sempre arribo tard, però de tant en tant com per compensar vull arribar a la primera de totes, no? Està bé, està bé. Per cert, vull dir, no estem fent apologia del fet d'arribar tard. Vull posar també missatges de gent puntual i que dona importància a arribar a l'hora. Hola.
4: Hola, sóc en Max. M'agrada molt arribar al col·le puntual.
0: Molt bé, Max, així m'agrada.
5: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
5: Bon Jordi. S'ha d'arribar puntual sempre.
0: Molt bé.
5: Com a màxima.
0: Ara.
5: És una deferència cap a l'altra persona i cap a qui t'estigui esperant. Vinga, bon dia.
0: Tota la raó, trempat, hola.
6: Hola, bon dia, Héctor.
0: Què tal?
6: Mira, escolta, jo quan festejava,
0: sí,
6: la meva, anava a buscar la xicota amb el cotxe,
0: sí,
6: i sempre em feia esperar 10 minuts, un quart.
0: Vaja.
6: I un dia em vaig empipar i vaig marxar.
0: Hola, fins aquí.
6: Ella també es va empipar molt fort i tal i qual. Però llavors, des de llavors que portem 43 anys casats,
0: ostres,
6: no tinc record que no hagi tornat a fer-me esperar tant el cotxe.
0: Mira,
6: són coses de la vida.
0: Ja, ja.
6: Vinga, adéu.
0: Doncs poca broma, perquè al final la discussió va sortir bé, la veritat. Si ha de comportar que estàs 40 anys sense discutir per aquest tema amb la teva parella, crec que està més que amortitzada aquella discussió. Va, de seguida l'Arnau Mulet, arriba per aquí per fer la secció diària, com sempre, Remember. Veurem a quin any viatgem i recordarem cançons d'aquell estiu cada cop més propers al 2026, que farem aquest divendres. Abans, viatgem.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
3: Que l'any serien 1, 2, 3...
2: Més de 2.400 euros.
3: Ja m'has descomptat!
2: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
5: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
4: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
6: Verisur.
7: Vine a la castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
8: Vas a l'aeroport?
9: Sí, correcte, sí.
10: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
8: Matina d'estiu.
10: Amb

0: fin, tio.
1: Ai, sí. Sí, si no fos per aquests moments, Héctor.
0: Ai, no, no, no, no. A vegades ho veus en perspectiva i dius, ens paguen per fer això, eh?
1: Realment sí. potser si ho sentissin ens pagarien menys el que...
0: també és veritat.
1: Però bueno, sí, escolta'm.
0: Arra Molet, com cada dia, vens gràcies a Marineland.
2: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Per repassar cançons de l'estiu. Des de que vam començar fa ja 5 setmanes, cada dia hem anat fent un any en concret amb l'objectiu d'aquest divendres, d'aquí dos dies, repassar quina és la cançó del 2026. Sí. Per tant, quin any toca?
1: Doncs mira, toca el 2024, que va ser un gran estiu, Héctor, de cançons per oblidar, jo diria, fins i tot.
0: La tenies preparada,
1: sí,
0: aquesta, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè, mira, si vols, comencem ja amb la primera que t'he portat. És Billie Eilish amb Birds of a Feather. Mira, va.
0: Oi, oi, oi. Home, molt estiuenca no és, la veritat. No. És que m'estàs dient que això és top 3, no, no?
1: No, no, perquè, o sigui, el tema és que he agafat un parell de cançons així que van ser molt potents aquell estiu, però que perquè s'havien de posar sí o sí, però ja saps que aquí, el top 3 aquest, faig el que em dóna la gana.
0: Perfecte.
1: Però, mira, també, per posar-te un altre exemple, hi hauria la Sabrina Carpenter.
0: Sí. Bueno, home, està molt bé, eh? I m'agrada sempre que la poso, però estiuenca, estiuenca...
1: 2024 fa 4 dies, eh?
0: Fa 2 dies,
1: que,
0: sí.
1: Bueno, sí, 2 dies, concretament.
0: I les posem encara, aquestes, eh?
1: Les posem molt, sí. I jo diria que, a veure, sí, són cançons d'estiu, però per estar a la platja, per estar al xiringuito, per estar-te prenent un còctel amb la brisa marina i sonant espresso de Sabrina Carpenter. Però quan arriba la nit i tens ganes de cachondeo, una mica de jarana, una mica d'estiu, una mica de locura, doncs jo crec que aquesta encaixa una mica més. Lola Indigo, tira-la, va!
0: Home!

0: Estampella.
1: Sí.
2: Toma, toma.
1: Toma.
3: Ets més de quan baixa el sol que no pas d'estar amb el mojito a la mà, no? Mojito sí, però de nit.
2: Correcte. Ahí me ha pillado. Con el carrito del helado, 100%.
3: Doncs agafa't perquè jo crec que anem pel número 2
2: okay.
3: de les cançons de nit.
2: Sí, aquesta era la reina, número 3. Sí, número 2 del 2024, recordem.
3: 2024, que jo crec que aquesta encara a dia d'avui segueix petant moltíssim perquè totes les festes sona amb força. La potra salvaje! Oh!
2: Haig de dir que encara em pregunto per què.
3: Ja. És molt estrany això que va passar amb aquesta cançó, no? Però a més es va fer aquesta versió molt canyera.
2: No, home, és que m'has posat aquesta, sí. Que no és l'original, que és el remix.
3: Clar,
2: és
3: el remix, és el que ha triomfat a les festes majors de tot Catalunya i de tot l'estat, de tot el món, pràcticament. És que mira com
2: peta. Vinga, mira. Ahí va. Com t'agrada a tu la canya, eh?
3: Sí.
2: Home, doncs la potra salvaje crec que va ser, a la pregunta del per què ho va patar tant, sí. Diria que va ser perquè era l'any de l'Eurocopa d'Espanya i sí. Van celebrar, no sé si eren les semifinals o quan van arribar a la final, amb aquesta cançó, o als quarts, eh? I va ser com una desconeguda, no sé si era la Lamine Yamal que va començar a ballar la potra salvaje, i ja saps, com quan va passar amb l'Ai seu t'hi pego, sí. Fa no sé quants anys, sí. Doncs crec que va passar una cosa similar. En fi, però dius que no és la primera, aquesta.
3: No, perquè la primera jo crec que és una cançó que encara dia avui és plenament vigent. Una colombiana que...
2: Home,
3: ja només això ja...
2: Ja sé, però... A veure,
3: jo crec que,
2: clar, hi ha dues opcions. Sí, hi ha dues opcions.
3: El número 1 podria ser Shakira, però no és...
2: No és Shakira.
3: Per tant, és...
2: Karol G, suposo.
3: Sí, senyor!
2: Home, cançó de l'estiu sense cap mena de dubte. És a dir, aquell estiu sí que no hi havia dubte de quina era la cançó de l'estiu. Sempre hi ha dubtes, a vegades, aquell estiu era clar.
3: Aquesta va entrar, ho va rebentar i, en fi, ens vam quedar cantant-la fins al 2026.
2: I encara ho
3: que fem. Encara la tenim sonant aquí a RAC 105 tot drap perquè no. Ens agrada, perquè no. Porta rotllo, no?
2: Doncs va, anem a cantar-la. A mi una cosa que m'agrada molt és el Fuego!
3: Ah, sí. Per cert, que la Lògica torna, aviat. Sí? A més, amb música en anglès, amb Bruno Mars.
2: Sí, bueno, sí? Amb un nou disc.
3: Amb un nou disc.
2: Que diuen sí. Que és molt més sensible, no serà tan estiuenc, diuen, eh? Va.

0: quan la calor apreta, vine a Marineland Catalunya. Gaudeix del parc aquàtic, dels espectaculars dofins i lleons marins, del Magic Boat Show i d'un dia ple de diversió en família.
1: A més, descobreix els Aquatic Days amb 6 euros de descompte.
0: Consulta les dates a marineland.es.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
6: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.

0: Taylor Swift havia de ser un any, en principi, doncs relativament apartat de la música per ella, més enfocada al seu casament. Què va, què va. Des del 2006 traient discos, traient àlbums, l'últim The Life of a Showgirl, amb cançons com aquest, The Fate of Ophelia, amb el qual doncs, seguim animant aquest matí, últims 20 minuts de programa i sempre obrint el WhatsApp de RAC 105 del matí.
1: 608-71-7141.
0: I avui és divertit perquè no he proposat jo el tema del dia. El tema del dia ha sorgit sol. He parlat amb l'Arnau Mulet, una conversa a les 7 del matí. Han començat a arribar tants missatges parlant del fet d'arribar aviat o arribar tard que el tema del dia l'heu fet vosaltres. Tu què ets, d'arribar aviat, de ser puntual o tot el contrari? Hola!
2: Hola, el meu marit, quan ha d'anar a buscar el tren...
0: Sí.
2: Va tant d'hora, tant d'hora, tant d'hora que a vegades agafa un o dos trens abans de lo que ha d'agafar. Imagineu-vos com és puntualíssim.
0: Home, també et dic una cosa, si va en tren, també ho entenc, eh? També ho entenc i no descarto que algun dia arribi fins i tot tard agafant dos trens abans. Fa bé el teu marit, oi tant? 608-71-7141, bon dia.
3: A veure.
0: A veure.
3: Jo no entenc,
0: no entens,
3: la gent que arriba tard, sobretot a treballar. No
0: ara
3: ho entendré mai.
0: Fora.
3: Mai, mai, mai. Jo no puc arribar tard. Si jo arribo tard, la gent surt tard. Perquè porto un autobús i faig una línia regular.
0: Ah, mira-la.
3: I doncs, com ho faria la gent?
0: Clar, clar, clar, clar, clar.
3: Per això, jo mai he arribat tard.
0: Ole.
3: Odio la gent que ha arribat tard.
0: Fora!
3: Bon dia, salutacions.
0: Bon dia.
3: Ole tu.
0: Ole.
3: Ole tu.
0: I a tota la gent que ens escolta des dels busos, que ja m'heu dit que sou uns quants conductors que connecteu a primera hora amb el Matina Codina. Parlàvem de Taylor Swift. Veurem si als 70 anys fa com Madonna, traient nous temes.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Get the kids! Jou!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: A casa meva, sempre arribem mínim un quart d'hora abans.
1: Molt bé!
0: Normalment mitjoret abans o així. Hòstia, perquè això va fer tard, no quedes bé amb ningú.
2: Però espera't, perquè clar, enviar el missatge està bé, però es pot aprofitar per rajar una mica de la família política, no? Hola!
0: Ara, el meu altre nucli familiar, diguem, casa dels meus cosins
2: ara,
0: i tot això...
2: Ara, clar, què?
0: Allò és un campi qui pugui.
2: Vinga,
0: fora. Quedem per dinar i arriben mitja hora tard sempre. Entre que nosaltres arribem mitja hora abans i els altres que arriben mitja hora tard,
2: ja,
0: sempre anem una hora desconcordats.
2: I això no pot ser.
0: És acollonant, això, tu.
2: Indadastre tremendo, eh? Vinga, va, l'últim per aquí. Bon dia.
3: Bon dia, RAC 105.
2: Hola,
3: bon dia, Héctor.
2: Què tal?
3: Doncs sempre utilitzo com a excusa la meva gosseta Nina, pobra.
2: Ah,
3: sempre dic que, no, que se m'ha posat malalta.
2: Que se t'ha menjat els deures, no?
3: Que m'ha començat a vomitar.
2: Sí.
3: Que se m'ha escapat. Sempre l'utilitzo ella, sobretot quan algú també em diu de quedar i em fa mandra o no tinc ganes de quedar amb aquella persona. Sempre dic, no, és que tinc la Nina malalta, pobra.
2: Ai,
3: suposo que el dia que tingui fills, doncs faré el mateix amb ells. Apa, bon dia.
2: Apa.
3: Ah, i les claus. Lo de les claus sempre ho utilitzo també. M'he deixat les claus, hosti, no sé.
2: Ara sóc molt fan de tota la gent, m'imagino que et reconegui la veu i digui, que cabrona, la setmana passada em va dir que tenia problemes estomacals la seva gosseta. En fi, ens la sabem totes. Doncs vinga, família, salutacions de part de l'Héctor Huguet, un plaer, com sempre, acompanyar-vos. Demà més i millor, i recordo, dijous, divendres, últims dies de matina d'estiu, la bona notícia és que el proper dilluns torna tot l'equip del Matina. No t'ho perdis, a més, una nova temporada carregada de novetats. Va, et deixo de seguida amb el Mulet a partir de les 11. L'últim en sona per aquí, Robbie Williams, i això que es diu Candy. Adéu-siau i que vagi genial el dimecres.

0: 105. Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
1: Que l'any serien 1, 2, 3...
0: Més de 2.400 euros.
1: Ja m'has descomptat!
0: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: No.
8: No, tampoc.
7: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
8: Ho, ho, ho. Era així.
7: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
9: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
7: Però sí que em puc despeiar.
10: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
7: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
11: Omple Ronald.

0: Doncs aquí el tenim, el francès Hugel. Sí, perquè li diuen molta gent Hagel o Jugel, però no. Ell és francès i vol dir Hugel, no? Jo m'apel Hugel.
1: Amb Arnau Mulet.
0: En fi, amb Jamaica en Bambam, carreguem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Ens hi posem després de l'Héctor Huguet, que el tinc aquí el tio. A l'altra banda de la peixera, ballant com si no hi hagués demà. No sé jo, aquesta ràdio, de veritat que hi ha vegades que no l'entenc. Però ens ho passem molt bé i això és el que compta.

Doncs sí que està Forever Young, eh? El David Guetta, el tio, està completament imparable. De fet, ara mateix m'acaba de sortir una publicació seva. Suposo que era Eivissa, perquè estava menjant una paella, un arròs negre, i estava amb un cantant, doncs, allà mateix, a la taula del restaurant, el tio improvisant una cançó, tocant el piano amb el mòbil, amb alguna aplicació. En fi, és d'aquella gent que no pot parar de treballar mai. Va, que continuem avançant i ho fem amb un altre artista que també és una superestrella, que tampoc pot deixar de treballar i que aviat la tindrem a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Aitana!

Doncs és una altra de les artistes que també s'ha acomiadat de Dolly Parton, evidentment, amb un gran redactat, entre altres coses, diu que el món sense la Dolly no sembla possible. Estem parlant, evidentment, de Taylor Swift. Aquí la teníem al costat de Brendon Urie, amb aquest Mi, camí de 11:45, i ara Teddy Swims. Grandíssim, enorme. Veu impecable, meravellosa, i una cançó que a mi particularment m'encanta. Té un no sé què, no?, que et va portant on ell vol, i al final, doncs, estàs tota la tarda cantant-la i no saps per què. Es diu Mr. Know It All, a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència, híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà, ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista.
1: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
2: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
3: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
4: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.

Sona molt estiuenca aquesta cançó, no? Doncs mira, tinc una dada. La van compondre a Noruega, ni més ni menys que al costat del mar. Diu que allà tenien doncs, nits molt llargues, treballant, feia molt fred, que estaven escoltant tot el rato, sentien, vaja, el soroll de les onades del mar de Noruega, congelat. I d'allà va sortir aquesta cançó. I a mi, tot i que estigui composada amb aquest fred i amb aquest panorama, doncs em sona una cançó molt estiuenca, la veritat, de Pausa. Novetat a RAC 105, es diu Magnètic. I sí que és magnètica, sí. Ens ha enganxat, en fi, moltíssim. Va, que en tenim més. Coldplay i BTS.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor.

Doncs jo crec que amb aquesta cançó ens va tocar a tots la fibra, Nil Moliner. Me acuerdo de ti, quin talent i quina energia que desprèn en cadascuna de les seves propostes, eh? Ei, el 18 de setembre comença la gira de... el final de gira, de Shakira a Madrid. 12 concerts que farà, eh? I ja comencem a tenir imatges de com serà aquest estadi Shakira. 50.000 espectadors cada nit. Això té pinta de cosa excepcional i espectacular. En fi, estarem molt pendents. De mentre anem recuperant cançons com aquesta, a veure si la canta, no? Es diu Loba, la recordes?

Jo cada cop que escolto ara Oques Grasses m'imagino com serà aquest últim concert, com serà l'última vegada que cantem cançons com, per exemple, aquest Elefants, no? Ganes de descobrir-ho, però tampoc ganes de que pleguin, no? És aquella contradicció, saps?

0: Doncs mira, un dels noms que forma part del cartell de la Mercè de RAC 105, el 25 de setembre, Avinguda Maria Cristina. Ganes, moltes ganes. Els Amics de les Arts, segurament t'estimo.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 3 de les 12 del migdia. Aquí estem, 26 d'agost. I t'estem acompanyant amb el bo i millor de la teva música, que no para mai. 24-7, tot l'estiu al teu costat. I ara, que dilluns ja comencem temporada, amb més ganes que mai. Hi haurà molt bona música, Seguirem mantenint cançons com aquesta, jo crec. Marc Cambor, Belong Together.

0: vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: 5, 6, 7, 8. Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
0: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Si vos se la compra, ve a Zanacarre.
5: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
6: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
7: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de la

Jo crec que no s'ho esperaven, quan van publicar aquesta cançó, que tindria la repercussió que ha tingut, perquè s'ha convertit en una de les més virals, especialment a TikTok, a Instagram, amb aquest ball, no?, tan viral, que a més té un component, doncs, de facilitat, que fa que tothom el pugui fer. I això també l'ha ajudat molt a posicionar-se, no només a nivell de xarxes socials, sinó també a les emissores de tot el país. Aquí a RAC 105 ens en fem un fart de sonar aquesta cançó del Tututurú, de Siderland, que a més té això, que ball fàcil i es pot cantar, no? Això és el que li demanem a una cançó, i a més ha quallat molt bé aquest estiu. Va, superant el punt d'un quart d'una. Ara Calvin Harris amb Rihanna.

Doncs Aitana, que ho té clar. Escolta'm, si se n'adona la gent, és que m'és absolutament igual, perquè nosaltres tenim alguna cosa més, alguna cosa especial. Aquí ha nascut una història diferent. Hi ha una connexió psíquica. I ho demostra amb aquesta grandíssima cançó. Va, que continuem avançant. Direcció 2:15. I atenció, perquè ara ens arriba el Fred García amb aquesta meravella en català que es diu Els teus ulls.

Rec 105 Barcelona. Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.

Era Omi amb aquesta que es diu Cheerleader, sonant a RAC 105. Va, que no para el ritme, no para la música, que mira, 3:15. I ara és el moment de Meghan Trainor. Sí que és veritat que sempre ens tenia acostumats a un estil de música doncs molt alegre, molt divertit, molt juganer. I aquesta vegada, amb aquesta cançó, ens va demostrar que era capaç de fer altres registres més seriosos, potser més foscos. Aquí la tenim amb el seu Criminals.

Drácula, cançó originalment cantada només per Tame Impala, però Jennie de Blackpink hi ha col·laborat. Ha fet aquesta nova versió. Una Jennie que, per cert, la coneixem molt bé aquí a RAC 105 i també aquí a Catalunya, perquè va triar la Costa Brava, va triar Girona per gravar el seu nou videoclip, amb certa polèmica també. No sé si l'has vist, però et recomano que te'l miris, perquè, en fi, hi ha imatges, doncs, interessants. A veure, aquí a casa nostra hi ha un artista que ara està començant a despuntar i fort. I la cosa li anirà bé a jutjar per aquest èxit que ens ha fet aquest estiu. Es diu Un dia qualsevol d'agost. Soc un bohemio.

Mira que jo no sóc molt de futbol, però és escoltar aquesta cançó i em ve al cap, sí, el Barça. Aquell Barça de Guardiola que guanyava absolutament tot. I que sortien al camp després d'escoltar cançons com aquesta de Coldplay, no? Viva la vida! Corrien rumors que els hi posava el vestidor. No sé si són certs o no. Crec que sí. En fi, va, camí de la una. I com sonarà aquesta l'últim dia també és una cosa que em té completament intrigat. Oques grasses estan a punt d'acomiadar-se. Sort de tu. Sort que ja ho he estat.

0: tu.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: Vine a la Castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castellers...

muntanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! Drac 105, emissora oficial!

0: És Adela, amb aquesta cançó que es diu I'm in LA, i que és novetat aquí a RAC 105. Em flipa com poden voltar tant els artistes, perquè ara mirava, té pràcticament 20 concerts al mes de setembre. Detroit, Toronto, Montreal, Boston, Washington, Philadelphia, Brooklyn, Nashville, Atlanta, Austin... Mare de Déu, quin fart de voltar, I sí, també anirà a Los Angeles, a LA.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Això serà a l'abril, però, En fi, va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 3 de la 1 del migdia. Aquí estem, Com sempre, bona música, bon rotllo, bon ritme. Ets al lloc correctíssim. Ets a RAC 105. A on, si no? De seguida, Jack Jones. Abans, Ed Sheeran. Amb aquesta, que ja coneixes, I que té rotllet per començar una nova hora.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals. Molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: aclamadíssima per tota la crítica, és Olivia Rodrigo. Sí, una artista que, en fi, està triomfant amb el seu darrer treball, on incorpora aquesta cançó que es diu Drop Dead, per cert. Ja la tenim com a nova catalana, eh? Sí.
1: RAC 105.
0: Perquè va estar una setmana per aquí, va passejar per Barcelona, va fins i tot fer nit en un hotel, va anar al camp del Barça, en fi, jo crec que va fer Catalan Full Experience. En fi, va, continuem ara amb Imagine Dragons on Top of the World.

0: Quina autèntica meravella, quina bestiesa que ha fet Zara Larsson amb aquesta cançó que parla d'aquest sol de mitjanit de Suècia i que, per cert, l'altre dia va tenir un moment una mica curiós i simpàtic perquè en un festival la gent va començar a fer la coreografia que fa ella mateixa en aquesta cançó. Hi ha un moment que fa una espècie de dofí. El públic va començar a imitar aquesta forma i, de fet, des de dalt l'escenari, clar, ella podia veure com tothom començava a pujar sobre l'altra gent i fent el dofí. Li va agafar un atac de riure, que no podia continuar cantant. El vídeo s'ha viralitzat d'una manera exagerada. En fi, m'ha arribat per tot arreu a mi. Midnight Sun, sonant a RAC 105. Va, camí de dos quarts, de dues. Aquesta és Rosalía. De fet, íntegrament en català, només té aquesta cançó, eh?
1: La Rosalía.
0: Milionària.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Díselo, Carti.
4: Mi penya del Rec 105.
5: Hola, Rec 105, aquí Rosalia.
6: Família de Rec 105.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, Rec 105, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Rec 105, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No, no cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots, sí.
1: Això és Rec 105.
19: Un besinho.
1: A Rec 105.
17: Merci, besito.
1: Rec 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

Doncs mira, precisament era el 24 d'agost, això sí, de l'any 2010, que es va presentar doncs, aquesta cançó de Mohombi com a single de presentació. Senzill de debut, de fet, d'aquest artista que en fi ens va fer ballar fins a la sacietat. I que és un plaer sempre recuperar cançons Remember, cançons d'aquelles que encara ens fan sentir alguna cosa, no? Jo és que sempre que sento aquesta cançó em veig al mig d'una carpa amb una cosa fresqueta a les mans i cantant això o ballant més que res, no? Com es podia, bàsicament. En fi, va, que continuem avançant. La teva música que no para, 24-7 repartint èxits a tort i a dret. I ara és el moment de Chapel Round, amb aquesta l'hem conegut aquí a RAC 105. I també s'ha fet un lloc a nivell internacional, la cançó Good Luck Babe.

0: Aquesta cançó, la proposta es diu Michiko i està sent també una autèntica bomba aquest estiu del 2026. Una d'aquelles que també et va entrant, va fent i al final no saps com. Mira, estàs Michiko, Michiko, tot el rato. En fi, va, escolta, jo em vaig acomiadant, no? Perquè falta 10 minuts per les dues. De seguida s'hi posa el Buscarons amb més cançons. De fet, les millors, ja saps, aquí a RAC 105. Abans tindrem temps d'escoltar Chainsmokers, també Aitana, i encara abans, Ivan Herzog, amb aquesta balada preciosa. Es diu Des de lluny. Que vagi bé, fins demà.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 € d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 €. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó.

0: Zai, aquesta girl band que de mica en mica van escalant posicions a les llistes de popularitat amb aquesta nova cançó.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: Animal, quan són les 2:03, què tal? Un dia més, acompanyant amb la teva música, la millor, la de sempre, aquest dimecres 26 d'agost. Una data en què més d'un i més d'una ja comença a pensar en allò de... que no s'acabi l'estiu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Adolfo Domínguez, Nude Project i Montblanc. Només aquest dijous 27 d'agost a la Roca Village. Consulta condicions a larocavillage.com.
4: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
5: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
4: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!

continua fent voltes arreu del planeta, continua de gira mundial amb les cançons del seu nou disc de Romàntic, i aquesta segurament és de les més romàntiques, justament. Amb Risk It All. Seguim avançant, més música pel teu dimecres, ara de la mà de Gwen Stefani, la que va ser líder dels No Doubt, recuperant una melodia mítica. Et sonarà la primera, el Rich Girl.

Aquesta és Madonna, una de les seves noves cançons amb Sabrina Carpenter, Bring You Love. Avui fa 4 anys, justament 4, que es va publicar aquesta cançó. Mira si passa ràpid el temps, eh? Un 26 d'agost del 2022 era quan David Guetta versionava aquesta cançó al costat de Bebe Rexha, I'm Good Blue.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.

Aquesta és la música de Nia, sona Somsay, el gran èxit d'aquesta artista sueca. Que no són pocs, els grans artistes d'èxit que ens han arribat des d'allà. Canviem d'estil, arriba Artemas, un altre d'aquells DJs i productors que des de l'habitació a casa seva tu és capaç de llançar al món impactes com aquest. I like the way you kiss me.

Ira, que després del Mundial continua amb aquesta cançó fortíssima a tot arreu i esperant que comenci la seva residència europea a Madrid el 18 de setembre. Serà una cosa impressionant de veure, pel que diuen. I després del Dai Dai ens queden només 9 minuts per arribar a l'hora en punt. I abans de les 3, aquí tens la nova de l'Alfred García. Es diu Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

0: un home enamorat no para de dedicar-li cançons a la seva dona. De fet, gairebé totes. La font d'inspiració és aquesta profundíssima relació que acostuma a mostrar també a través de xarxes socials. Alex Warren.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: El Fever Dream és la cançó protagonista en aquest inici d'hora, quan són les 3 i 2 minuts del dimecres. Aquí seguim amb molt més per escoltar i per gaudir plegats. Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara amb una d'aquelles cançons que torna a tenir fortuna uns quants anys després. Que fa 11 anys que es publicava aquesta cançó i, de nou, gràcies a xarxes, TikTok en especial, segona vida i resurrecció pel Lash Live de Sara Lasso.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
7: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
6: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
7: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
8: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
9: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
10: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
9: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
11: Verisur.
12: Ja comença a fer-se clar.

Què fas aquí un mes? Divendres 25 de setembre, més concretament, perquè serà un divendres sense drama i amb molta festa. Arriba la Mercè de RAC 105 un any més amb actuacions a primera. Maria, Jaume, Marcos, amics de les arts, teràpia de xoc i els nostres catarres amb aquesta que és la seva cançó d'èxit d'aquest estiu. Avinguda Maria Cristina, a partir de 9:15 del vespre. Allà ens veiem. Recorda, divendres 25 de setembre, de nou, la Mercè torna. I ara els que tornen són els Coldplay, que és un dels seus darrers números 1, We Pray.

d'aquestes cançons que respira estiu per les quatre bandes és la de The Bowser Magnetic, una de les que només pots escoltar aquí a RAC 105. I avui, que és dia de dol per tots els amants i seguidors del country, després de la mort de Dolly Parton, de fet, una de les que sempre ha defensat i ha treballat molt en aquest estil, és Taylor Swift. Els seus primers àlbums estaran dedicats directament a aquest estil musical i, de fet, ha publicat un post a Instagram ben extens, doncs lamentant la pèrdua d'aquesta gran figura. Aquí tens una de les cançons country de la Taylor, Love Story.

0: últimes joietes que ens ha deixat el Festival d'Eurovisió és aquesta, ben divertida. Va cridar moltíssim l'atenció aquella coreografia impossible de Tommy McCash amb el seu...
1: Espresso macchiato.
0: Perfecte. Doncs aquí seguim. Activar la tarda del dimecres a RAC 105, que és el que millor se'ns dona fer. De seguida en Capital Cities, el seu número Safe and Sound és a punt de sonar. I arriba tot just després d'aquesta nova de Madonna, una de les seves confessions, es diu Danceteria.

Aquesta és la cançó de Killer Oi amb Justin Bieber, que ens provoca certa electricitat. És una cançó que té una cosa especial, ja ho pots notar, es diu Stay. I a 10 per les 4, aquesta és Bebe Rexha versionant un clàssic del so de club de Faithless. Insomnia era l'original, aquesta era New Religion.

0: Som-hi, Julieta, Julieta, Julieta. Són dels Aima Maduixa.
1: Amb la teva germaneta.
0: Les 4 i 2 minuts. Què tal?
2: La teva música.
3: Amb Albert Buscarons.
0: Salutacions a l'Albert Buscarons. Comencem una hora més plegats. Fent mans i mànigues per alegrar-te una mica aquest final. Final de l'estiu, bé, queda un mes. Però final de les vacances, gairebé tothom.

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

Crazy Abrams, estrella internacional que arriba a Barcelona de concert el proper mes de maig del 2027. Dues cites al Palau Sant Jordi amb cançons ja mítiques com aquest That's So True. Seguim. Però tornant a casa, que ens esperen els Amics de les Arts, una altra de les bandes que forma part del cartell de la Mercè de RAC 105, 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina. No.

0: Xavi McCoy amb Bruno Mars. Aquesta és Billionaire. Una altra d'aquelles cançons en què la gent pensa i somia amb què faria si fos milionari. 5 minuts i 4:45, aquí seguim.
1: La teva música.
2: Rec 105.
0: Amb una altra de les imprescindibles de l'estiu. Déu-n'hi-do el que hem suat i hem ballat. Aquesta cançó de Another. Es diu Talk to You.

Aquesta és la cançó de Nicki Minaj, Starships. Una bona dosi d'energia d'aquesta fidel seguidora i defensora del president nord-americà Donald Trump. Molt bé, cadascú a les seves coses, no? I abans de Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti, arriben els Tiets, una de les cançons més festives de la seva trajectòria. Una mica de bailoteo a aquestes hores. M'he despertat

molts, molts l'estimen, però poc es deixa Justin Bieber, es deixa veure ben poquet últimament. Aquí el tens al costat de DJ Snake, Let Me Love You. Fa un parell de dies s'anunciava la gira de Tame Impala, una gira curteta, i justament hi ha un forat de dates quan es celebra el Primavera Sound 2027. Tindrem confirmació aviat? Esperem. És un dels grups del moment, gràcies a Dràcula.

altre dels himnes que ens ha deixat a Avicii en aquests anys de trajectòria. Wake me up. Wake me up perquè és l'hora de la migdiada, no? Tu que encara estàs aquí tocant-te la fava a 26 d'agost, 3 minuts i les 5. Això continua de seguida més amb la Nayara Fernández i els Catarres. De nou, amb Fins que arribi l'alba.

0: Aquest so electrònic que ens portava Hugel juntament amb Solto va perfecte per començar una nova hora aquí a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Les 5 i 2 d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 4 horetes acompanyant amb la millor música, com la que ja tenim preparada per aquí, és Dua Lipa, que la següent cançó es diu Break My Heart, però bé, ella està més casada.

0: Gita Música.
1: RAC 105.
2: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
7: Siri, posa RAC 105.
8: La teva música.
9: Microones, posa RAC 105.
10: 105.
11: Aspiradora, posa'm RAC 105.
12: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
14: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
13: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900 903 744.
15: Verisure.
16: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
17: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.

Si ja fa uns dies Lady Gaga havia canviat la fotografia de perfil a Instagram, ara el que ha portat ha sigut unes noves imatges en format Polaroid i tot apunta, segons els seus seguidors i molta gent fanàtica, a una nova etapa creativa i empresarial. I Lady Gaga no para de ser una estrella del pop. Mira, aquesta podria ser una de les nostres promeses d'aquí molt poquet, és Adela. Que té cançons com aquesta, Ain't in LA.

30 anys ja han passat ja des de que Gala Rizzato va treure aquest èxit Eurodance anomenat Freed from Desire. RAC 105. I d'una cosa ens passem a algú molt més soul, no? Molt més tranquil·let per aquesta tarda de dimecres. Tenim a Teddy Swims preparats amb el que és una nova cançó que representa la seva nova era musical i té com a títol Mr. Know It All.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Hola, ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes...
3: De fet.
2: I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
4: Ja em dius ara.
0: De 5 a 9.
4: Tic-tac. Tic-tac. Ràcens 5.
0: Torna'l. Ja dades.
5: Va, que ja dades.
6: Què dius?
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: Rec 105.
8: La teva música.

0: Sara Larson és la popstar que el món necessita perquè és divertida, és perseverant, té una estètica així de fantasia en aquest món tan gris que a vegades tenim i clarament treu tamacles com aquest Midnight Sun.
1: RAC 105.
0: I nosaltres continuem amb una col·laboració que aquests dos artistes, de fet, van ser parella en un moment determinat de la seva vida, però mira, quan es va fer aquesta cançó encara no ho eren. Parlem de Shawn Mendes i Camila Cabello, que ens porten aquest pop latino anomenat Señorita.

0: des de petita ha sigut una persona molt somiadora i diu que sempre s'ha vist cantant a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I mira, jo des d'aquí, des de RAC 105, sé que ho aconseguirà i que una de les cançons serà aquesta, ara.
1: RAC 105.
0: 9 minuts perquè siguin les 6 de la tarda a RAC 105. De seguida, DJ Gouja i Jason Derulo i Melody, però abans, Mark Ronson i Miley Cyrus.

0: Fa just una setmana que les portàvem com a novetat aquí a RAC 105. Per si no les coneixies, són Katsai, que tenen cançons com aquesta, Animal, que ja formen part dels èxits de Billboard Hot 100.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: I arrenquem nova hora aquí a RAC 105 d'aquest dimecres, 26 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estem, com sempre, 3 horetes més amb la millor música. Com l'artista que ja tenim preparada per aquí és Douchi, que va passar pel Tiny Desk, i mira, amb aquesta cançó va guanyar un premi Grammy a la categoria de millor vídeo musical. Parlem de Anxiety.

0: La teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
4: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí ignasià fins a Manresa.
5: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
4: Tota la informació a manresaturisme.cat.
6: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.

poc després del llançament del seu tercer àlbum, on inclou cançons com aquesta, Drop Dead, Olivia Rodrigo no s'ha volgut quedar quieta i ha tret una nova cançó, la va treure ahir, és més política i reivindicativa i es diu Serena Joy. És un tema solidari, ja que una de part dels beneficis anirà destinada a Daisy Chainfields, que és una associació per recolzar i defensar els drets de les dones i les nenes. I escolta, em sembla perfecte, però mira, aquí a RAC 105 continuem amb aquest grup Floraida, que fa 15 anys ens portaven aquesta cançó anomenada

0: Madonna i Sabrina Carpenter, que ahir, pel Fire, per la mort de Dolly Parton, van fer un post a Instagram i també ens porten tamacles com aquest, Bring Your Love.
1: RAC sense.
0: Són dues estrelles al pop, i també qui és una estrella al pop és Dua Lipa, que té tamacles com aquest, Dance the Night.

0: Rexem 5 Barcelona. Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking
1: gratis. Ah, no.
2: No, tampoc, tampoc.
3: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així.
3: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: No puc. Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
5: M'estic a punt de desmaiar.
6: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
3: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Omple Ronald.

Aquesta cançó de David Guetta i Sia sempre em recordarà el moment en què tu estaves a la discoteca amb els teus amics cap a les 4 o 5 de la matinada, sonava el tema i els hi deies, nois, crec que hem de començar a plegar perquè el xiringuito ens l'estan tancant. RAC 105. I baixem les revolucions amb Teddy Swims, que ens portava aquest tema clar d'aquí anomenat Dead.

0: 150.000 metres quadrats és el que té Shakira per fer els seus concerts, perquè farà una residència que, a més del concert, també hi haurà moltes capes, carpes i activitats culturals. I clarament, en el concert cantarà aquesta col·laboració amb Burna Boy, anomenada Dai Dai.
1: RAC 105.
0: Un minut de 3:15 de la tarda aquí a RAC 105. De seguida passarà per aquí Harry Styles amb Late Night Talking, però abans, tiets, que ens proposen aquesta cançó, una cançó d'estiu, realment, que es diu Era Això.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona

El que ha aconseguit aquest DJ i productor australià Cyril amb aquesta barreja de música electrònica dance i tech house amb el clàssic del 78 interpretant originalment per Chris Norman i Susi 4 és increïble. Tres minutets perquè siguin les 7 de la tarda de RAC 105. Acabem.

0: La teva música.
1: RAC 105. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals. Molt útils pel cotxe.
7: Carglass canvia. Carglass repara.
8: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
9: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Mary Shore. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
13: Però si aquesta hora la platja està buida.
12: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
13: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
12: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Val més que en busquem un altre.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Ben retornada que està Lola Young als escenaris i ho fa amb cançons com aquesta, Messi.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I qui no ha parat de fer escenaris i de fet a terra d'aquí una setmaneta a Barcelona amb els seus 4 concerts del Quarto Azul World Tour és Aitana, que sempre aquí a RAC 105 direm que serà, que és la nostra superestrella.

Viatgem al 2008, que és quan Kate Ryan ens portava aquesta versió dance pop electrònica del clàssic LL. I seguint amb sons electrònics, us proposo una cançó, un artista, que és Anotter, no sé si el coneixeu, que ens portava el seu himne mundial, que es diu...

0: Rec 105 Barcelona.
1: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.

0: va creixent de forma imparable aquest tema i s'ha convertit en un dels fenòmens dents del 2026. Ve de la mà de Bauza i es diu així, Magnetic.
1: RAC 105.
0: I passen 3 minutets, de 7:45 de la tarda aquí a RAC 105. De seguida, Bruno Mars amb Risky Roll. També tenim per aquí Dua Lipa i Houdini, però abans aquesta col·laboració de David Guetta amb Ush, tan maca, i es diu Without You.

Perquè tenim a Ginestar que ens recorda que tenim encara molta vida per viure, que hem de recordar els moments d'ara i també recordar que ens queda molt. RAC 105. I seguint amb la mateixa línia de vida, tenim aquesta col·laboració de fan i gent Monae, que celebra la vida perquè we are young.

0: RAC 105.
1: Aquest pop internacional que ens portava Lady Gaga amb paparazzi, que de fet està preparant noves cosetes, així que estic desitjant saber què ens portarà. Però mira, queden 3 minutets perquè siguin les 8 de la tarda a RAC 105 i a totes les parts del món, així que acabarem ben bé l'hora. Amb música de casa nostra, aquesta col·laboració de La Fumiga i Tietz.

0: és un dels títols que estarà al nou àlbum que surt d'aquí dos dies, d'Alex Warren, anomenat Wild Child, que tractarà sobre el dol, l'amor i també la sanació personal a través de balades com aquesta, Fever Dream.
1: La teva música. Amb Nayara Fernández.
0: Les 8:03 d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. És el

millor música de totes. I vinga, per animar la tarda, què tenim per aquí? Alexandra Stant amb aquest himne que tants cops ha sonat a Rexenzinc i el tornem a posar perquè mai ens cansem d'escoltar-lo. Es diu Mr. Saxobit.

0: Bisolto, amb això que es diu Jamaican Bam Bam, i queda molt bé realment per les 8 de la tarda aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I que xévere, no? Ens ho passem amb Maduixa.

m'estigueu escoltant ara mateix, hagueu trobat a la persona, o segurament la trobareu, aquesta persona que és tan intens el vincle que va molt més enllà de l'atracció física. I d'Aitana, passem a Katy Perry, que amb aquesta cançó recorda què va passar aquella última nit de divendres.

0: Rec 105 Barcelona. Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
1: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: L'estiu a RAC 105. La teva música.
1: És el millor que hi ha.
2: Dance. This is Calvin Harris.
3: Hola, RAC 105.
4: M'encanta l'Oser Radio.
5: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.

una cançó que va ser gravada només un sol cop perquè el que volien veure era realment l'emoció de Rihanna. És la que acabem d'escoltar. Es diu Love on the Brain i d'una cosa internacional escombrem cap a casa amb Figaflauas, que sempre ens porten hits i també... solucions i no problemes. Mama.

perfecta per començar a acomiadar-nos d'aquesta hora a RAC 105. Perquè sí, queden 5 minutets perquè siguin les 9 de la nit, així que jo començo a dir adéu a vosaltres. Moltes gràcies un cop més per escoltar-nos. Soc la Nayara Fernández. Avui era el meu últim dimecres a l'estudi, així que us deixaré amb bones mans. Abans de passar amb Ginestà, tenim en Rose. I Bruno Mars amb APT. Adéu, adéu.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rack 105.

0: la teva música.
1: La temporada passada al Ja Tardes ens ho vam passar molt bé.
2: Que m'ha fet gràcia. Mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pinche.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
2: 4, 5, 7, 48 i 50, i els sols, el 4 i el 5.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: La temporada passada, al Ja Tardes, ens ho vam passar molt bé.
3: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Vols més? El 31 d'agost
4: de 5 a 9
0: a RAC 105 amb Enric Font.
4: Va, que ja
0: tarda. L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: Sensing, la teva música.
1: On sona
2: el millor dels millors.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: La teva música.

0: is here.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: RAC 105, la teva música.